Fera, 25. El papà diu que Saturn és una cel·la de la que no pots escapar.

0: Els dimecres de 10 a 11 de la nit. Ones de crom.
1: Bona nit, una nova emissió d'Ones de Crom, al 90.10 de l'FM a Ràdio Castellà, amb un especial que avui dediquem a Mark Applebaum, un compositor, pianista i intèrpret i manipulador i inventor d'instruments, nascut el 1967 a Chicago i afincat els últims anys de la seva trajectòria a la Universitat Californiana de Stanford, on imparteix classes de composició musical. Un músic que va treure el seu doctorat a la Universitat de Califòrnia, on va estudiar amb compositors i professors com Brian Ferneyhough, Joji Wassa, Ron Steiger o Roger Reynolds. Compositor, però també pianista de jazz. Ha compost moltes peces, tant per música de cambra, per collage sonor i tape music, per música orquestral o per cant coral. També ha dedicat peces a companyies de dansa com la de Mars Cunningham o per obres visuals i de teatre. També les seves invencions d'instruments, com anirem veient al llarg de l'especial que dediquem a Mark Applebaum, porta noms d'instruments inventats per ell com el Mouse Katier o el Mouse Trap. Peces electroacústiques que ha fet amb aquests instruments i que anirem veient al llarg de la seva trajectòria, sobretot enfocada en els seus treballs signats amb el seu nom, amb el segell americà Innova. Incloem per això també un treball inicial amb el segell Afàsia i un treball del 2003 amb el segell de John Thorne des de Nova York, Zadig. Comencem a repassar la trajectòria prolífica d'aquest curiós científic boig de la música i dels sons com és Mark Applebaum. El primer treball el datava de 1989 amb Afasia Records i el titulava Your Parents Hate Me, un treball on l'avantguarda la portava des de camps com l'experimentació amb el rock, el funk i l'humor. Un exemple d'un dels temes d'aquest Your Parents Hate Me de Mark Applebaum és Epigram 175.

des del primer treball de la discografia de Mark Applebaum de 1989 i el Parents Hate Me, on ell mateix aportava teclats, guitarra, baix, programació de bateria i veus amb composicions i producció pròpia, en aquest treball del que sentíem Epigram 175, experimentació des del rock, funk, teclats i l'humor i la paròdia. Anem cap a 1996, primera referència amb el segell Innova, un segell que ha publicat la majoria de treballs de Mark Applebaum, en què trobem Mousetrap Music. En aquest treball fa servir el Mousetrap, un instrument, una taula, amb objectes, connexions MIDI i diverses manipulacions de sons acústics que trasllada després en els seus amplificadors i en els seus aparells electrònics. Mousetrap Music, publicat el 1996, del que sentim el tema Strike 3 and a half plus 5 to groove.

Recordings per part de Mark Apple. Vam sentir amb Strike, Three and a Half, Five to Groove, un treball on s'inclouen peces fetes per composicions pròpies d'Applebaum amb el Mousetrap i afegint també altres manipulacions d'instruments i d'objectes. Un treball que tanca amb el llarg tema S-Talk, que va fer servir una de les escenografies de dansa de la Mars Cunningham Dance Company, un ballarí Mars Cunningham històric que també té un especial al programa de música feta per les seves representacions o en homenatge a ell. Normalment era David Tudor, col·laborador de, o intèrpret de John Cage, qui va fer moltes de les peces per la Mars Cunningham Company. Un especial avui de Mark Applebaum, una mena de inventor d'instruments que el posa en l'herència de músics que l'han influït com Conlon, Non Carrow o de també Harry Parch, que compta amb un especial aquí on es de crom de fa diverses temporades. Inventors d'instruments i manipuladors d'escultures sonores també trobem en especials que hem fet aquí on es de crom per artistes com Max Easley, Paul Metzger, Ken Butler, inventor d'instruments de corda, sobretot en aquell especial de la secció Lunatic Fringe dels segells Adic, o més recentment, la temporada passada, del també manipulador de sons de Mecanium, Pierre Bastien. Anem cap a un següent treball de Mark Applebaum, com és The Janus Remixes, Exercises in Autoplandering, de l'any 1999 amb Himnova. Autoplandering, és a dir, robar-se a un mateix. Aquest treball recull la manipulació feta pel propi Mark Applebaum d'unes composicions que va fer ell mateix entre 1992 i 1996, de Janus Sickle, que va entregar a músics virtuosos d'interpretacions en solitari, de música de cambra, de cant coral o d'orquestra. Va agafar els sons d'aquests enregistraments i els va manipular, els va robar d'aquestes interpretacions i les va fer a la seva manera. Porta a la memòria això també especials que hem fet ones de crom de grandíssims músics o artistes dels Plunderphonics de robar música d'altres com John Oswald o d'aquelles manipulacions en tocadiscos de Christian Markley. Tots dos compten amb especials ones de crom i d'Applebaum sentim doncs aquest treball. De Janus Remixes amb el tema Escipio Remix.

Escipio Remix des de Dejanus Remixes de l'any 99 de Mark Applebaum. La mescla de música clàssica, contemporània, electroacústica, col·laix sonor i ambientacions i tocs d'electrònica es troben en aquestes manipulacions fetes d'ell mateix, per això subtitula el treball Exercises in Autoplandering, agafant d'interpretacions de composicions seves fetes per altres. A l'any 2002, el mateix segell Innova Recordings va publicar el duet The Applebaum Jazz Piano Duo, en què uneix a Mark Applebaum amb el seu pare, Bob Applebaum. Van editar el treball The Apple Doesn't Fall Far From the Tree. Reinterpretaven el piano en forma de duo, clàssics de jazz i de música cinematogràfica de compositors com Bill Evans, Juan Tizol, Wayne Shorter o Victor Young, entre altres. Passem per això a l'any 2003, on trobem el treball de Mark Applebaum, Catfish, publicat amb el segell de John Thorne's Addic. Sentirem dos temes d'aquest treball en què els crèdits interiors presenten aquest músic com un californià dotat de sentit de l'humor en la música, on hi ha un compendi en aquest treball d'electropercussions pròpies i fetes per ell mateix, treballs orquestrals, peces virtuoses en solitari o cut-ups o collage sonor que sembla tret de dibuixos animats. De Catfish, aquest treball de Zadig el 2003 de Mark Applebaum, sentim dos temes. El primer, Omnibus Etude, amb el piano de Thomas Rosenkranz, un habitual intèrpret d'obres de Steve Reich.

Omnibus Etude, primera composició o tema que sentim de l'àlbum Catfish del 2003 amb Zadig de Mark Applebaum, en què el pianista era Thomas Rosenkrantz. Un treball on la portada és l'instrument inventat per Applebaum, el Mouse Katier, en què, en forma de triangle, una taula de fusta, hi pengen i estan clavats moltíssims objectes amplificats com pintes, timbres, vares i moltíssimes més coses per tocar a forma de percussió amplificada i fer aquestes composicions i interpretacions d'electroacústica. El següent tall que sentim de Catfish és Snagglepuss Remix, d'un treball on Mark Applebaum ja porta piano i aquest instrument inventat per ell, el Mouseketeer, però també altres músics ja porten violes, pianos, cellos, percussions, violí, clarinet, fagot o corneta, entre d'altres. El segon tall que sentim, com dèiem, és Snagglepuss Remix.

Snagglepuss Remix, col·laix sonor de Mark Applebaum, combinant tot tipus d'instruments i percussions en aquest tema del treball Catfish del 2003. El 2004 va publicar Martian Anthropology, un treball amb quatre grans composicions pròpies d'Applebaum per orquestra i instruments electrònics. Sentirem una primera part de la composició que dona títol al treball, Martian Anthropology, on l'electrònica és a càrrec de Mark Applebaum i l'orquestra que l'acompanya és la Stanford Symphony Orchestra. Des de Martian Anthropology del 2004 sentim Martian Anthropology 1.

Martian Anthropology One, una primera part d'aquesta composició llarga de Mark Applebaum que recull aquest treball d'aquell mateix títol. Martian Anthropology, que juntament amb aquesta composició n'hi ha tres més, com dèiem, per orquestra i amb tocs de percussions i d'electrònica. Altres obres que no incloem, també publicades per segell Innova, composen temes de Mark Applebaum interpretat per altres, treballs com Speed Dating, 30, The Metaphysics of Notation, Asylum o Disciplines, són aquest tipus de treball que aquest segell Innova Recordings, fundat el 1982, va ser una forma de documentar els compositors guanyadors del que era els certàmens de composició i premis de composició que va crear la Fundació McKnight i que al llarg dels anys, fins gairebé a l'actualitat, ha anat portant a la publicació dels treballs dels guanyadors i de compositors que han estat afins a aquesta organització. Entre ells, un capdavanter és Mark Applebaum. Anem cap al següent treball del mateix any, 2004, també Innova, com és Intellectual Property, d'aquest treball de peces electroacústiques on Mark Applebaum composa a través de fer servir objectes, reciclatge d'objectes, filferros i tot tipus d'instruments metàl·lics per les percussions i per les composicions i les amplificacions dels mateixos per crear els temes. Des d'Intellectual Property d'Applebaum sentim el tema Plundergraphic.

Blender Graphic, el segon tall del treball Intellectual Property de Mark Applebaum del 2004, un treball on hi ha temes de collage sonor i aquest Blender Graphic, com ens ho mostra, també peces amb el seu instrument inventat, el Mousketeer, o fins i tot hi ha el darrer tall d'aquest àlbum, que és una explicació verbal de com composa Mark Applebaum, titulat Pre-Composition. Anem cap a l'any 2005, també amb Innova Recordings, on trobem una col·laboració en forma de doble CD amb el treball The Bible Without God, que és una col·laboració d'Applebaum amb la Mars Cunningham Dance Company a la Universitat de Stanford. Un treball on hi ha l'electroacústica feta amb escultures sonores, amplificació d'objectes i d'aquests instruments inventats i d'altres tipus d'instruments, on les regles de les composicions hi tenen molt a veure amb la indeterminació i amb l'atzar a l'hora d'interpretar-les. Anem a veure una mostra amb un tema més llarg des d'aquest The Bible Without God del 2005, com és Garden of Memory for Solo Mousketeer Electroacoustic Sound Sculpture.

Garden of Memory, des del treball del 2005 de Mark Applebaum, The Bible Without God. Multitud d'instruments i objectes, juntament amb els seus instruments inventats, el Mousetrap i el Mouseketeer, es donen la mà en aquest doble CD amb aquestes composicions i interpretacions de Mark Applebaum. Anem al 2006, també amb Innova Recordings, on va publicar Applebaum el treball 56 and a Half Feet, un treball en composicions pròpies i enregistrat als Skywalker Sound Studios de Lucasfilm amb l'aparició de les reconegudes orquestres Stanford Jazz Orchestra and the St. Lawrence String Quartet. Vàries composicions, entre ella la més completa, que va titular Sum Parts, de la que sentim una part, on els crèdits d'aquest treball, segons el segell Innova Recordings, diuen que és com una trobada un divendres a la nit entre els artistes o els científics Claude Debussy, Sun Ra, Galileo Galilei i el marquès de Sade. Applebaum fa servir dues parts del mètode científic i una part de mística ritual, i surten composicions com aquesta, de la que sentim la secció de Sum Parts for Chamber Orchestra, Deft for Trombone and Contrabass.

Sun Parts for Chamber Orchestra, Depth for Trombone and Contrabass, una secció de la composició Sun Parts de Mark Applebaum, en què s'hi trobem instruments com violí, viola, trompeta, trombó, piano, fagot, oboe, percussions, flauta, contrabaix o cello i clarinet, entre d'altres. Anem cap al treball darrer d'aquest especial que hem fet aquí unes de Chrome de Mark Applebaum, Sock Monkey, el publicava el 2008 amb Nova Recordings i aquest títol era una dedicatòria al mico de peluix que la seva petita filla Charlotte Applebaum arrossegava per casa aquests dies. D'aquest treball també en composicions i fins i tot amb una variació d'una variació d'un tema de Mozart hem triat el tema Theme in Search of Variations 3. L'Emili que us ha parlat i el salva els controls. Bona nit.